que és dos drumos matar. Uma feta a taxivia, na lita van psichro, na pernau galar.